0: Nos tenemos que marchar mañana a las 6 en punto de la mañana, 5 en Canarias. Empezará de nuevo este programa con Laura Lorenzo, con el ingeniero Montes, que levanta la persiana, con todo el equipo del tramo informativo y con el resto que nos vamos incorporando después. Adiós, Jota, que tengas un buen día.
1: Ya nos vamos.
0: Ahora empieza la programación local y regional, a la que no le quitamos ni un segundo. Bueno, le he quitado tres.
2: Bona vesprada. El president de la Diputació de València, Vicent Mompó, ha afirmat davant la jutgessa de la Dana que no recorda la quidra de l'alcaldessa de Torrent, Amparo Folgado, en la qual li advertia del desbordament del barranc de l'Horteta. Durant la seva declaració també ha assegurat que no va escoltar el diputat provincial responsable del Consorci de Bombers, Avelino Mascarell, que estava també en la reunió del SECOP, i dir res sobre l'emergència a Xiva després de que la seva alcaldessa parlara també amb ell. En el seu primer testimoni, el juliol passat davant la jutgessa de la Dana, Mompó va declarar que fins a les 7 no va tindre cap informació sobre la situació del barranc del Pollo. Parlant de la Dana, el PSPE-PSOE ha presentat una querella en el Tribunal Suprem contra l'expresident de la Generalitat, Carlos Mazón, per fals testimoni davant la Comissió d'Investigació de la Dana del Congrés dels Diputats. La querella es basa, diuen, en les contradiccions entre la declaració de Mazón en el Congrés el passat mes de novembre i la investigació del jutjat de Catarroja, així també com el contingut dels missatges del grup de WhatsApp del govern valencià. I la Unió Llauradora i Ramadera

0: ha convocat una concentració per al divendres 10 de juliol davant les seus a València de les conselleries d'Agricultura i Medi Ambient per a reclamar, diuen, mesures urgents enfront l'increment dels danys ocasionats per la fauna silvestre en les explotacions agràries, també per exigir actuacions contra l'abandó de terres agrícoles. I prop de 6.000 estudiants s'examinen des d'avui fins al proper dijous en la convocatòria extraordinària de la prova d'accés a la Universitat La Pau en la Comunitat Valenciana. El primer examen ha sigut este matí el de castellà, amb un text que parla del racisme i un poema de Pedro Salinas.
1: Mitjà de comunicació subvencionat per la Generalitat en la convocatòria de l'any 2024 per al foment del valencià.
2: ...88.7... Onda Cero, Castellón.

0: Racha Diteu, la festa més marinera, arriba al Grau de Castelló. Entre el 27 de juny i el 5 de juliol, les millors ramaderies se citen en el districte marítim. Gaudeix de l'exhibició d'onces serrils i de l'entrada de bous del Torreón. No et perdes el correfoc de Sant Pere, la cavalcada de la mar i la processó marítima. Balla al ritme de l'orquestra La Misión i Isabel Ayun, la potra salvaje. I queda't amb el millor sabor de boca després del dia de les paelles i la torrada de la sardina. El Grau t'espera. Tota la informació en www.castelló.es. Ajuntament de Castelló.
1: Autersa, concesionario oficial Renault y Dacia en Castellón y Villarreal, patrocina el espacio de economía.

0: Socialista ha presentat una querella contra Carlos Mazón davant del Tribunal Suprem per un possible delicte de fals testimoni. Ramon Pérez.
1: Els socialistes valencians veuen contradiccions entre les diferents versions de l'expresident de la Generalitat, sobretot

0: hay planes...
1: ¡Mira esto!
0: ...que no se pueden rechazar.
2: Lo tengo todo pensado.
0: ¿Listos? Todo el contenido de A3 Player y Disney Plus...
3: ¡No veo este mundo!
0: ...en una sola suscripción.
4: ¡Quédate conmigo!
0: ...por solo 9,49 euros al mes.
5: Que no se os escapen.
0: Plan estándar con anuncios de Disney Plus. El plan perfecto...
6: Es ¡brillante!
0: ...en un solo lugar.
7: Fa balanç en Onda Cero, estos mesos han acompanyat a 3.191 persones i han emès 2.650 certificats de vulnerabilitat.
8: Hemos estado con ellas revisando sus expedientes, preparándole toda la documentación para que fuera posible su presentación en los organismos oficiales. Al final se han movilizado 360 personas entre voluntarios y técnicos porque siempre hemos pensado que este proceso de regularización era una oportunidad para mejorar en derechos a muchas de las personas que acuden a Càritas.
9: La valenciana va ser una de les dos comunitats autònomes juntament amb Aragó que va recórrer el decret aprovat en abril pel govern per a iniciar la regularització. Ara, el Tribunal Suprem, en tramitar aquests recursos, estudia preguntar al Tribunal de Justícia de la Unió Europea si aquest procés xoca amb el dret comunitari.
7: Compromís ha qualificat aquest recurs que va interposar el Consell de Racista i, d'altra banda, ha demanat al govern que ampliï el termini de regularització. Alberto Ibáñez és diputat de la formació valencianista en el Congrés.
10: Es evidente que si hubiera un cambio de gobierno con Vox y PP, estas personas no solamente serían deportadas, sino que sufrirían auténticas vejaciones de derechos fundamentales. Hay que proteger a nuestros vecinos y hay que hacerlo ya.
7: El president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, insisteix en el respecte a la justícia i defensa la decisió en el seu moment d'interposar el recurs.
11: Que no estaven d'acord en aquest procés de regularització tal com estava fent-se, en aquesta rapidez, no? En aquests ocultismes que té sempre el govern d'Espanya, el govern de Pedro Sánchez. I bueno, ja saben que jo el que sempre es mostra molt respecte per la justícia. Nosaltres tenim dubtes d'aquest procés de regularització, l'hem dut a la justícia, el Tribunal Suprem ha decidit que siga el Tribunal de la Unió Europea que vega si està respetant o no les normes comunitàries i esperarem la decisió dels tribunals.
9: Per cert que el govern ha actualitzat la capacitat dels sistemes d'acolliment de menors migrants no acompanyats de les comunitats autònomes i segons este decret a la Comunitat Valenciana li corresponen atendre a 1.903 d'estos menors. La consellera de Serveis Socials, Elena Albalat, ha carregat contra l'executiu. Diu que ha tornat a actuar de manera unilateral.
12: Eso significa más de la capacidad que ya tiene el sistema de protección en infancia en la Comunitat Valenciana. Para lo que es para nosotros una barbaridad, porque una vez más el gobierno de manera unilateral decide cuántas personas migrantes no acompañadas van a tener que venir aquí a la Comunidad Valenciana.
9: Matí de reunions a la Conselleria d'Educació. S'ha reunit la mesa de negociació relacionada amb els horaris laborals del professorat, encara que, segons la majoria sindical, sense cap novetat destacada.
13: Ara que ha acabat el curs escolar, els sindicats fan balanç d'una temporada marcada, sens dubte, per eixa vaga educativa. La responsable de serveis públics d'UGT, Maite Montaner, ha demanat avui a la Generalitat que canvie la prioritat nacional per la prioritat social. Ha sigut a Onda Cero.
14: Per això jo li diria al senyor Llorca, al president, que s'oblidarà un poquet de lo de la prioritat nacional i que pensarà un poquet més en la prioritat social. És a dir, en les necessitats que té el poble valencià, que tenen les ciutadanes i els ciutadans valencians, i que, quan parlarà amb el govern central, que no prioritzarà els seus interessos partidistes, sinó que pensarà un poquet en la societat valenciana.
9: Seguint en clau educativa, avui ha començat la convocatòria extraordinària de les proves d'accés a la universitat d'enguany. Pot presentar-se als exàmens l'alumnat que va suspendre en juny, però també tots aquells que vulguin pujar nota o millorar algunes de les assignatures específiques.
13: Sí, són en total vora 6.000 estudiants. Han començat amb la prova de llengua castellana i literatura i s'examinaran de la resta de matèries entre avui, demà, dimecres i dijous. Javier Bonastre, que és el coordinador del grau en fisioteràpia de la Universitat Europea de València, recorda algunes de les pautes per a fer front a la selectivitat de la millor manera possible.
15: La noche anterior es fundamental dormir bien. Antes del examen recomiendo sobre todo hidratarse, llegar con tiempo al lugar de examen y si puede ser caminar unos minutitos y sobre todo confiar en el trabajo que han realizado a lo largo del curso y recordar que un examen evalúa únicamente una parte de lo que han aprendido, pero no va a definir nunca el valor, las capacidades o el potencial que tiene un estudiante.
9: En pàgina de successos, la Guàrdia Civil ha detingut dos persones a les províncies de Castelló i València per la seva presumpta implicació en la distribució de material d'abús sexual infantil. En la investigació s'han intervingut més de 10.000 arxius amb aquest tipus de contingut. Castelló, Juanjo Tobar.
16: L'operació s'ha desenvolupat a Valldoxó, a Castelló i a Llíria, València. El cas es va iniciar a començaments d'enguany a partir de l'anàlisi forense d'un dispositiu intervingut en una actuació prèvia, fet que va permetre detectar converses en plataformes digitals on es compartia material d'abús sexual infantil.